0: bẹ́ẹ̀nà.
1: Wọ́n kẹ́ ẹ̀yin alátìlẹ́yìn wa. Jákè ìjádọ àgbà ńlá ayé, bàbá Sàmínú, ọmọ Adépọ̀jọ́ Mẹ̀dúwà. Bàbá mi Fatai Bandele, ọmọ ìyá aláàfin United States of America, làá méjèèjì wà.